Allò sí era la vida. Bé, d'aquella que nos era pues, perquè no queríem ser a música. I de vella m'hi costa per quant més de nou. Et vam ser innovar. Ai, madre mia, que s'ha de molt. No s'ho podia innovar, eh?